0: La guerra y la dureza de la vida en el campo, habitada también por mujeres que nos recuerdan a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo y que nos invita a reflexionar sobre la identidad y la memoria.
1: 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias.
2: Hoy por hoy, Maestrat.
3: Hola, hola, hola, què tal? Molt bon dia a tots i a totes. Avui dimarts 2 de juny del 2026 anem a apropar vostre telenotícies de la comarca, així a la ràdio, i arranquem amb l'horatge.
4: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
3: L'horatge. Ja no vine la frescor, tu. No ve la frescor. 27 graus de màxima i de 9 de mínima. Això ja no se pot suportar. Això ja pareix un forn, més que una platja. Però bueno, tindrem unes ratxes de vent de 15 km per hora i un índic d'ultravioleta màxim de 8. Així que ja ho sabeu, agafeu la crema solar i pegueu-vos un bon repassó, perquè això no se pot aguantar i vos quedareu rogets. Avisats esteu. I arrenquem amb el... Bueno, aquest cap de setmana celebrarà el Festival del Llangostí, el gastronòmic Festival del Llangostí, i anem a escoltar a Dolors Castells, presidenta de l'Associació de Vinaròs, gastronòmic i propietària del restaurant de la Isla.
5: Però, per supost, la del Llangostí per a nosaltres és molt, molt important, perquè el Llangostí ja sabeu que és la nostra bandera, és el nostre el producte en el que ens volem posicionar a nivell nacional i internacional, i que s'estan fent diferents accions per a que això sigui així. Moltes vegades a les reunions que tinguen els meus companys de l'associació comentem que les jornades són molt positives, perquè la gent veu les propostes que fem als diferents restaurants i tria el restaurant que els avellix anar. Inclús hi ha gent que van a dos restaurants, tres restaurants, i van provant jornades, i pensem que és molt positiu, perquè allí, és on, en aquestes jornades, és on podem provar el producte, com torno a dir altra vegada, que ens diferencia d'altres poblacions, que és el llangostí de Vinaròs.
3: Pues sí, així ens ho comentava, i d'altra banda també ens ha parlat de les jornades del llangostí.
5: Pues nosaltres al restaurant hem fet un menú que consta de 4 entrants, en tots ells hi ha llangostí, i després poden triar entre 2 segons, postre i l'aigua està inclosa. I el que diferencia també les jornades és que tots els plats porten llangostí, i a més ara és un moment òptim per a consumir llangostí, ja que ara ja van les barques del Tiret i ja, bueno, pues ja n'hi ha més, hi ha més captures de llangostí. Pues se posicionen molt de treball, en molt de treball, però no ara, sinó des de fa molts anys. S'està promocionant a diferents fires, en diferents actuacions que es fan, han fet alguna sortida internacional. Vull dir, se posiciona d'esta manera, recolzant-nos tots els restaurants i l'Ajuntament, i per part de l'Ajuntament també recolzant-nos a nosaltres per a poder fer les coses bé, i que al final se conegui Vinaròs i se conegui el llangostí de Vinaròs.
3: I d'altra banda, Evaristo Martí, alcalde de Rossell, ens ha parlat sobre les ajudes, bueno, la seva insatisfacció sobre les ajudes per part de l'Estat al seu poble.
6: Per exemple, la Diputació té competències en carreteres, té competències en diferents coses que l'Estat pues, no té. Per tant, cada administració ha d'actuar d'una manera i té unes competències que jo crec que bueno, pues, algunes vegades se fan, unes altres no. Però jo, en general, pues, per exemple, de l'Estat, que ara tant se fica en qüestió, que tota la culpa que no arriben diners és del govern, és de Pedro Sánchez i tot això, ho podria rebatir ara mateix en qui vulgués, perquè jo crec que això no és veritat.
3: I així ho rebatia.
6: Inclús, per exemple, ara des de Diputació hi ha una campanya de que el govern d'Espanya no mos dona diners, sense acreditar quins diners mos deu exactament, perquè, per exemple, nosaltres, al municipi de Rossell, aquest any passat vam rebre 108.000 euros més per part de l'Estat que l'any anterior. Mm. Vull dir que jo no sé estos números d'on los trauen, però el que me dol més és això, no? És que una administració diu, és que tu no mos dones los diners que em toque, i per l'altre costat estan renunciant a un anticipo de 3.700 milions d'euros que se'ls donarien, però estan votant en contra de tot això, per tant és contradictori. Això és el que més me dol, no? Que jo crec que totes les administracions fan un esforç, el que poden, no? La Diputació, per exemple, se nutreix en una gran quantitat, pràcticament tots els diners li venen de l'Estat, vull dir, del repartiment que fa l'Estat a totes les diputacions, a totes les comunitats autònomes.

0: I tornem amb l'actualitat, on l'Ajuntament de Vinaròs presenta la campanya d'estiu de la regidoria d'Esports. Anem a escoltar a Lluís Adell.
1: Les activitats que es duran a terme en esta activitat de Jove Esport són esports de platja, esports aquàtics, esports diferents, xerrades, jocs d'aigua, etc. Un voltant d'activitats que va encaminat a la diversió i a l'aspecte lúdic i, a més, formatiu i educatiu en aquests espais estivals perquè sí que puguen continuar gaudint de lo que és l'activitat física a l'esport. Jove Esport, primera i segona quinzena de juliol, del 6 al 17 i del 20 al 31, en horari de 10 a 13 hores.

0: con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
1: Lorache.
2: Ya no viene la frescor, tú. No ve la frescor, no ve la frescor. 27 graus de màxima i 19 de mínima. Això ja no se pot suportar. Això ja pareix un forn, més que una platja. Però bueno, tindrem unes ratxes de vent de 15 km per hora i un índic d'ultravioleta màxim de 8. Així que ja ho sabeu, agafeu la crema solar i pegueu-vos un bon repassó, perquè això no se pot aguantar i vos quedareu rogets. Avisats esteu. I arrenquem amb el... Bueno, aquest cap de setmana celebrarà el Festival del Llangostí, el gastronòmic Festival de Llangostí, i anem a escoltar a Dolors Castells, presidenta de l'Associació de Vinaròs, gastronòmic i propietària del restaurant de la Isla.
3: Però, per suport, la del llangostí per a nosaltres és molt, molt important, perquè el llangostí ja sabeu que és la nostra bandera, és el nostre el producte en el que ens volem posicionar a nivell nacional i internacional, i que s'estan fent diferents accions per a que això sigui així. Uh-huh. Moltes vegades a les reunions que tinguen els meus companys de l'associació comentem que les jornades són molt positives, perquè la gent veu les propostes que fem als diferents restaurants i tria el restaurant que els avellix anar. Inclús hi ha gent que van a dos restaurants, tres restaurants, i van provant jornades, i pensem que és molt positiu, perquè allí, és on, en aquestes jornades, és on podem provar el producte, com torno a dir altra vegada, que ens diferencia d'altres poblacions, que és el llangostí de Vinaròs.
2: Pues sí, així ens ho comentava, i d'altra banda també ens ha parlat de les jornades del llangostí.
3: Pues nosaltres al restaurant hem fet un menú que consta de 4 entrants, en tots ells hi ha llangostí, i després poden triar entre 2 segons, postre i l'aigua està inclosa. Uh-huh. I el que diferencia també les jornades és que tots els plats porten llangostí. I a més ara és un moment òptim per a consumir llangostí, ja que ara ja van les barques del Tiret i ja, bueno, pues ja n'hi ha més captures de llangostí. Pues se posicionen molt de treball, en molt de treball, però no ara, sinó des de fa molts anys. S'està promocionant a diferents fires, en diferents actuacions que es fan, han fet alguna sortida internacional. Vull dir, se posiciona d'esta manera, recolzant-nos tots els restaurants i l'Ajuntament, i per part de l'Ajuntament també recolzant-nos a nosaltres per a poder fer les coses bé i que al final se conegui Vinaròs i se conegui el llangostí de Vinaròs.
2: I d'altra banda, Evaristo Martí, alcalde de Rossell, ens ha parlat sobre les ajudes, bueno, la seva insatisfacció sobre les ajudes per part de l'Estat al seu poble.
4: Per exemple, la Diputació té competències en carreteres, té competències en diferents coses que l'Estat pues, no té. Per tant, cada administració ha d'actuar d'una manera i té unes competències que jo crec que bueno, pues, algunes vegades se fan, unes altres no. Però jo, en general, pues, per exemple, de l'Estat, que ara tant se fica en qüestió, que tota la culpa que no arriben diners és del govern, és de Pedro Sánchez i tot això ho podria rebatir ara mateix en qui vulgués, perquè jo crec que això no és veritat.
2: Mm-hmm. I així ho rebatia.
4: Inclús des de, per exemple, ara des de Diputació hi ha una campanya de que el govern d'Espanya no mos dona diners, sense acreditar quins diners mos deu exactament, perquè, per exemple, nosaltres, al municipi de Rossell, aquest any passat vam rebre 108.000 euros més per part de l'Estat que l'any anterior. Vull dir que jo no sé estos números d'on los trauen, però el que me dol més és això, no? És que una administració diu, és que tu no mos dones els diners que em toque, i per l'altre costat estan renunciant a un anticipo de 3.700 milions d'euros que se'ls donarien, però estan votant en contra de tot això, per tant és contradictori. Això és el que més me dol, no? Que jo crec que totes les administracions fan un esforç, el que poden, no? La Diputació, per exemple, se nutreix en una gran quantitat, pràcticament tots els diners li venen de l'Estat, vull dir, del repartiment que fa l'Estat a totes les diputacions, a totes les comunitats autònomes.

0: I tornem amb l'actualitat, on l'Ajuntament de Vinaròs presenta la campanya d'estiu de la regidoria d'esports. Anem a escoltar a Lluís Adell.
1: Les activitats que es duran a terme en esta activitat de jove esport són esports de platja, esports aquàtics, esports diferents, xerrades, jocs d'aigua, etc. Un voltant d'activitats que va encaminat a la diversió i a l'aspecte lúdic i, a més, formatiu i educatiu en aquests espais estivals perquè els xiquets puguen continuar gaudint de lo que és l'activitat física i l'esport. Jove Esport, primera i segona quinzena de juliol, del 6 al 17 i del 20 al 31, en horari de 10 a 13 hores.